0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Sóc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia.

0: Muntanya i Frontera.
1: Hola, Manu. I volta a dir que t'estic. I també en els teus oients, perquè si li agrada sentir les meves cançons, escolta, jo he cantat. Perquè no havia passat mai tant de gust de cantar com ara, rei. Ni quan tenia 20 anys passava tant de gust. Bon dia, una abraçada a tots. Que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Taques de cafè a sa roba. Vos aquí el cafè damunt els calçons, no vos preocupeu. Apliqueu gel damunt sa taca i pressioneu amb un pedaç net. A mesura que el pedaç se banya, veureu com sa taca se'n va.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té feines, que les faci. Se diu contra aquells que sempre manen fer a altres les coses que podrien o haurien de fer ells.

amics i amigues de Ràdio Murta. Sóc en Pedro, cantant de ses bobotes. I vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

0: onde é que tu vives, Santa Maria? Ah, mas Pascoal, das Salinas.
1: Sonia Maria de Sineu.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aret escort, aret escalfret, que crema com el foc. Aret paraula, aret un gest, aret record que es fa present. Aret

Aquests són els nostres consells. Combatre l'olor de les sabates. Per evitar que se concentri aquesta olor dins de l'armari, se'ls heu de visitar a l'herbolari i demanar un pot de llavor d'anís. Poseu-les dins d'una bossa de tela de vora les sabates i absorbiran l'olor. A més, l'armari estarà més perfumat.

Coneguem les nostres dites i refranys. Les banyes no cansen en el bou. Una cosa, per pesada que sigui, quan un s'hi acostuma ja no molesta.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: en aquest moment les estrelines.
1: Són la Joana des de Sineu. Són la Francisca de Soia.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pescoll. A tu i a tots els joients de Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Microones sempre a punt. Per tenir-lo sempre net i llevar les males olors, tireu-li suc de llimona i després de que reposi, elimineu-lo amb un pedaç. Deixeu la porta oberta durant uns moments.

Coneguem les nostres dites i refranys. El barat és car. Quan comprem una cosa molt barata i se romp al cap de dos dies, mos resulta cara.

0: Som en Tania més de Maria de la Salut.
1: Som en Miquel, de Marratxí.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

a Radio Murta. Som en Xisco de Reflexiones de un Mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Radio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. El lot de 15 anys té gavatx i no té mans. Vol dir que els lots d'aquesta edat mengen molt i treballen poc.

0: una catalana general. Companyeres de feina, d'un font de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
3: jo, l'Esperança Sureda,
4: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
5: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
7: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
0: Ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats a tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Fer neta la palangana d'esforç. És millor si està calenta per fer la neta amb facilitat. Tireu-li sal fina per tota la superfície i fregueu amb un paper de diari. Una vegada que hagi fuit la grasa més forta, poseu unes gotes d'oli i deixeu-ho uns minuts. Després, fregueu amb aigua i sabó.

0: Manu, en Naipes t'enviam una ferrada pel coll i un saludo a tots els oients.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chess Base Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chess Base Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
4: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer Veterinaria a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
5: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
6: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
4: Coneguem els nostres dictes i refranys. Home de moltes armes, covard segur. Qui necessita les armes és que no està segur de les seves forces.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Vol donar a conèixer la seva empresa? Vol donar a conèixer els seus productes? Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.

sempre Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Atención, ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional AREBALEARS26. Recuerda, AREBALEARS26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Molt bon dia, Ràdio Murta. Bon dia, Manu Blanco. M'agradaria escoltar molt la cançó Margarita, de los Javaloyas, dels grans Javaloyas.

0: ¡Atención! La Monumental de Muro se prepara para una gran tarde taurina. Desde el 1 de septiembre podrás visitar los Miura en los corrales de la Plaza de Toros de Muro. Y el domingo 13 a las 6 y media de la tarde, gran corrida con el rejoneador Ferrer Martín y los toreros Damián Castaño y Jesús Enrique Colombo, con 4 toros de Miura y 2 novillos de Cuevas Bajas. Consigue ya tu entrada y vive la emoción en directo. Domingo 13 de septiembre a las 6 y media de la tarde en la Monumental de Muro.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Llega la vuelta al cole con Folder.
4: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
3: ¡Qué animalada de precio!
5: Folder, líder en papelería, líder en servicio, precio y variedad. Folder.
4: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
6: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Morta. Són ellos i l'Inquia. Mira, m'agradaria escoltar ese hombre por no Rocío Jurado y que la detengan per David Civera. La dediquaria en meu cunyat. Després la dediquaria en Tomeu Barceló, por supuesto, en Tomeu Barceló. Faltaria més. Però Tomeu Barceló, sempre tot el sabido de manera que me mori. Tomeu Barceló. Després, la meva cosina, la meva germana, Ana Maria de Petra, Ana Blasi, Ana Carmen, Ana Maria Madalona de Santanyí, Ana Maria de Petra, no sé si ho he dit, després Ana Carmen de Sant Serra, Ana Maria de Sant Serra, Ana Nati de Sant Oliva i Ana Francisca de Menorca. I aquí en el 4, que no ho dic mai, ja no ho dic mai, aquí en el 4 també, perquè t'he vist dues vegades, t'he vist una vegada és perquè em pica fort, ben guapo que està, ja tot una vegada, tot un dia. I després t'he vist una altra vegada, que no sé de manera, però estàs amb els cabalores. En el Canal 4. Canal 4 s'ha de mirar perquè és molt guapo, jo, en mi molt, el que passa que no me'n record. Vols Canal 4 i vull un altre que ara no me'n record. Canal 4, ah, sí, el senyor dels vespres, el senyor Talisman, és el romàntic. Romàntic, que aquest senyor també té unes cançons molt guapes. Jo l'escolto, vinc a les 4, tens la tele, vinga, vinga, i quan tens son, vas a dormir. Però l'escolto un rato, saps? I m'agrada molt, un home que, en fi, jo l'he vist a persona un dia que vareu donar la trobada, vaig veure, o no sé què era, i vaig dir, sí que sí, a guanyar. Molt bé, per mano, per tothom, per tu, i per tot Ràdio Morta, i per el teu fió, la teva dona, la teva mamà, i, bueno, que te quede poc, amigo, que te quede poc. Així que, a veure, ja cap aquí. Bueno, vine quan vulguis, carinyo, vine quan vulguis, que t'has guanyat les vacacions. Ben bé, però jo dic, no deu fer feina, a l'alegre, per ahir estava, sí, sí, te vaig veure i vaig dir, per a mi, quines hores més guapes que tu, que guapo que estàs canviat el pèl, això hi veus, fa 3 anys que no me'n veia, però jo fa 3 anys que no puc venir, com estic fotuda, malalta, dir-ho, més bé, però ja està, encara no estic massa bo, però bueno, vaig tirant. Moltes gràcies, Manu, besito per tots, moltes gràcies, perdona, xafardeu que tinc ara avui de matí. Que me contente con paz. Vale. Dios, un besito, mano, un besito a todos.

0: Dame.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Este octubre Portugal te espera. Del 21 al 26, viaja en grupo exclusivo con V-Travel. Lisboa, Sintra, Estoril, Coimbra y Oporto. Vuelos directos, pensión completa con bebidas, propinas y acompañante incluido. Todo por solo 1.190 euros. Reserva en el 971-84-73-73. V-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
3: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
4: Jo, l'Esperança Sureda.
5: I jo, en Marga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vial Tou,
6: vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
7: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Sóller. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Sóller. Patrocina Consell de Mallorca.
8: Bon dia, Manu. M'agradaria sentir Angelitos Negros de Machin. I la dedic a totes les Càrmenes que feien festa avui de Ràdio Murta i de tot Mallorca. Vale? Un beso i gràcies per la música que mos poses.

0: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede, pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad, elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol, no vendemos casas, cambiamos vidas.
2: Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
3: Hola, Dejo Murta, bon dia, com estàu? Són Immaculada Álvarez de Pollença. Volia sol·licitar dues cançons per dilluns que ve. Una és mi música és tu voz, a tu lado mi música és tu voz, d'Operació Triunfo. I l'altra és Perdóname, d'en David Bustamante. Per dilluns que ve, moltes gràcies. I li volia dedicar aquestes cançons a un meu nebot de Muro, a n'Oriol Quecles i a n'Ariadna Quecles de Muro. Gràcies, perquè és el seu cumpleaños. També m'agradaria que li cantassi el cumpleaños feliç, que és el seu dia. Gràcies.

0: el que la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministre d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza, ¡bono! Boníssim!
2: Hola, Ràdio Murta, Sant Antoni Campomà de Pollença. I m'agradaria escoltar una cançó d'en Carlos Rivera. D'en Carlos Rivera, Cuando muera que sea de amor por ti.

0: Serà baixa per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola Manu, soy Nati de Sonoliva. Mira, quisiera que me pusieras Ya salió el sol. Ya sabes quién la canta, claro. Y la voy a dedicar. La voy a dedicar en primer lugar a Coloma de Sonoliva, que dice que no me oye. Oírme sí, lo que verme sé que no me verá, seguro. Estoy enclaustrada, pero sí que llamo, ¿eh? O sea, que no coincidimos. Gracias por acordarte de mí, de verdad. Y también pues la voy a dedicar a María Antonia de Esporlas, que también gracias, a Luisa de Camión, a toda su familia, su marido, sus hijos, sus nietos, a todos, a su hermano también, a su cuñada, a todos.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Guides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Guides, sembrant futur des de 1910.

0: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
1: Hola, buenos días. Llamo de aquí de Marrachí. Me gustaría escuchar la canción de Lorenzo Santamaría, Si tú fueras mi mujer, para cuando me la puedan poner. Un beso para todos los de Radio Multa. Venga, gracias, buenos días.

0: No te perdis les rebaixes de Yespa Bou a Muro. Camises, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bou, especialistes en talles grosses. Yespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook. Forn de la Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de la Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de la Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
2: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
3: A nadie le gusta esperar. Ni ducharse con agua fría. Ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Hola, buen día, Radio Volta. Y se sabe Francisco de Penarca. Voldria si pot ser per demà divendres, dia 4, i si no és dia que pugui ser, la cançó Tatuaje, per una Conxa Piquer. I les dedic a la Joana Vinca, a la Maria de Petra, a la Maria Magdalena de Santanyí, a la Issa de Rafael Nau, a la Tània de Sant Oliva, a la Carme de Palma, a la Maria de Palma, a la Fina de Sant Serra, a la Margalida de Campanet, a la Coloma de Sant Oliva, a el senyor Tomàs de Barro, a l'Àngel de la Torre, a la Lluïsa Dinco, ai, que n'hi més, a en Blas de Sant Barrial, a la Neus de Sant Pobla, i que se tiroides molt malament, quasi no pos allà, a en Toni Garet i senyora, a la Miquela de Valdenig, el locutor i la seva família, i per la seva senyora mare, per tots els meus fills, nets i bisnets i s'estaranet, i tots els que escolten Ràdio Morta. Si pot ser per demà divendres, i si no per dilluns, ja t'escolt cada dia. Vale? Gràcies, Manu. Bon dia.

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Hola, Manu, bon dia. Som la Margalida de Campanet i voldria sol·licitar una cançó que avui seria una habanera al meu avi i la dedicaria a en Jaume i en Toni a Barceló de la Barrala de Campos, a la Maria de Tolleric, a Anna Maria de Palma, a Anna Maria Riera de Petra, a la Francisca Coll d'Inca i a la Francisca de Menorca. I moltíssimes gràcies, Manu, per donar-me les peticions a darrera hora. Moltíssimes gràcies.

0: te perdis les rebaixes de Gespa Bou a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Gespa Bou, especialistes en talles grosses. Gespa Bou, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
1: Bon dia, Manno. Són Antònia de Llucmajor. Te volia demanar si me podries posar per demà o dilluns, si te, quan te vagi bé, però que fos de bé a les 12 o a lo darrer, quan acabis, si me podries posar la cançó Recuérdame, i després una d'Antonio Machín, de Cómo se pueden querer dos mujeres a la vez, si no estáis loco. La dedic a la meva filla, en el meu gendre, Juanán, a les meves netes, Maria Antònia, en Laura i en Xisco, en els meus nietos, el Leo i en Marc, i en Tomeu Barceló, i en el senyor Navarro, en Maria Roca, i a tots els que estan enxufats en Ràdio Murta, els que escolten i els que dediquen cançons, a tots els que fan la feina de la ràdio, i en Vicente, que fa molt de temps que no li envia recuerdos. Supos que tingui salut i tots de casa seva. I un besito per tu i per tots els que escolten Ràdio Murta. Adéu.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
2: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer, 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenes.
3: Aquests són els nostres consells. Estores de color. Per enreviscolar els colors d'una estora, basta que tireu per damunt la superfície la radís, que prèviament haureu banyat amb vinagre d'alcohol. Després, quan s'hagi eixugat, granem amb una granera neta. I per acabar, passeu l'aspiradora per eliminar les restes. Notareu com els colors han reviscolat.

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu.

0: necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa, el gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: Sintoniseu Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua en febrer, ordi en el graner. Les pluges de febrer són bones per al camp, i encara més per l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes.

0: Atención, novedades en Camp Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971-42-73-20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Camp Matías Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. 4 campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
2: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
3: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
2: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
3: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
4: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
5: jo, n'Esperança Sureda,
6: i jo, en Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Vial Tou,
7: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
8: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
9: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635-39-11-45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635-39-11-45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.

0: alguna lluita de llorito.
1: Són de Vall de Maria de Salut.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gama alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Outlet de sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a la 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Vini Canella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Vini Canella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge. Here we come.

A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 200

Aquests són els nostres consells. D'excel·lar és baquellar. Si vos trobeu apurada per d'excel·lar és baquellar, poseu-lo en remull i afegiu a l'aigua un bon tros de pa. Aconseguireu que el peix quedi en el seu punt de sal, ja que el pa absorbeix ràpidament l'excés de sal.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Tot està en un bon acabar. El mèrit no està en començar una cosa, sinó a acabar-la.

0: Son de Margarita de Escarrecho.
1: Son de Margarita de Rosal.
2: Mira, me llamo Petra, llamo desde Establiment.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

Bon dia, estimat Manu. És perquè he fet un bon dia i amb alegria i amb bona companyia i sobretot cada dia. Escolta, amb música ni te pot quedar curt ni curta. Escolta, amb ràdio morta. Ah, oi, una ferradeta, estimat amic.

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu. Voyage,
2: voyage. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.
3: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

Aquests són els nostres consells. Les bones mides de l'arròs. Quan no sapigueu calcular la quantitat d'arròs que heu de posar a l'olla, recordeu que sol ser una escudella per persona, o el que és el mateix, 50 grans per persona.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma. Ei, com estàu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió. Bauxa A.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Abans va dir en Canyot. Se diu al·ludint en els remeis que s'apliquen quan ja no és hora.

0: Sóller.
1: Són els vaquetes de la cabaneta.
2: Són de Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.
1: I és que ha fet un any de la mort de Manuel de la Calva, farem especial Dúo Dinámico i en Ramón Arcusa, bon amic meu, pues el final del verano y ahora adiós verano, adiós amor. Ay, volia començar amb vacaciones de verano, però no perquè ja acaben, però ja estic, vamos, no te pots imaginar, amb unes ganes. Tenia unes ganes de tornar, estimats, què tal, com estàu? M'has enyorat una mica, una miqueta, amb això basta. Aquí un servidor, el teu amic, Manu Blanco. Molt bones tardes, el Dúo Dinámico, en sa veu d'en Ramón Arcusa. Adiós verano, adiós amor.

0: una locura de cançó que no van tenir l'èxit que se mereixia, però no els va preocupar massa, perquè van tenir números 1 un darrere l'altre, un darrere l'altre. Molt bones tardes, què tal, com esteu? Com esteu? Han de començar, ha vuelta al cole. Mare meva, no t'ho pots imaginar. Anem en la primera telefonada de la nova temporada de Ràdio Murta.
1: Bones tardes, hola.
2: Bones tardes, Manu.
1: Amb qui xerram?
2: Jo sé d'inquiar.
1: Qui hem d'escoltar, Lluïsa?
2: M'agradaria escoltar, senyor president, per al ballar de flamenca.
1: És la limosna, no?, que demanes?
2: Sí. Val, ai, perquè, Manu, no me facis que aquí estic comunicada.
1: No, perquè la limosna és d'Ecos sí. del Rocío. Correcte, correcte.
2: Sí, eso, sí, la limosna.
1: I senyor president era de Luis Aguilé. I a qui la dedica?
2: Pues la dedica pues, a tu i en Estafions, ¿vale? I tu a Ràdio Murta.
1: Molt bé. I d'així ho feim.
2: Gràcies, Manu, i benvingut.
1: Gràcies, gràcies, bones tardes.
2: Bones tardes, Manu, adiós.
0: Amb permís de na Lluïsa Dinca, deixeu-me fer-me un poc de promo. Un poc de promo. Resulta que som amic d'en Leslie, el cantant de Los Sirex. Mm? Sí. I xerrant, li vaig dir, Leslie, per què no me deixes? Què t'apreciaria si fes jo una versió d'un dels grans èxits de Los Sirex? Que jo faci una remescla discotequera per veure si se jovenaia la balla. I el Leslie me va dir, de quina? Si jo tuviera una escoba. I li dic, no, que se mueren los feos. I diu, ostres, m'encantaria. I jo, bé, quan vaig veure l'il·lusió que tal, vaig dir, no, l'hem de fer, i mos varen posar en Luis Rodríguez, en Filipe Escaño, productors internacionals que han tingut molt d'èxits, han tingut números 1, així com vos ho cont. Jugant, mos varen posar a fer aquesta cançó, que se mueren los feos, que ja ha sortit a la venda, està a totes les plataformes i està tenint una acceptació boníssima. El videoclip el podeu veure a Canal 4 Televisió, a variar musical, entre d'altres bandes. Què vos pareix si començam amb força, amb energia i amb aquesta nova versió de Los Sirex, Que se mueran los feos, feta per un servidor, per aquest DJ, el teu amic Manu Blanco. Començam! Dime si...

0: Soy Leslie, cantante de los T-Rex. Un saludo bien fuerte a Radio Mursa para todos los amigos y amigas que nos estáis escuchando. Felicidades, muchas felicidades a todos.
1: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: I de bona contuna, aquestes vacacions, cuic en dos bons amics, amb en Manolo García, de Contiki, i amb en Pedro Segura Sènior, en l'autèntic Pedro Segura. Què me diuen aquests amics, un de prop de 80 i l'altre que els passa? Hem d'anar a passar un període de dies per Cazorla i per allà i per Sierra de Segura. I dic, què dius? I diu, no podria anar a veure en Leo Rubio actuant? I dic, clar que sí. Dic, Leo, d'on actues tal dia i tal dia? Actua en Puente Génave, actua en Siles, tal i qual. Molt bé. Vos podeu creure que coïm avion, bon anam, mos presentam allà, criden en Leo Rubio, i li dic, ¿dónde estàs? I me diu, en mi casa. Dic, en tu casa. Dic, ¿dónde? En el pueblo tal. Dic, anda, mira. ¿En qué calle? Diu, en la principal. Dic, ¿en qué número? Me diu, en este. Dic, pues estoy al lado. I diu, no serà verdad. I dic, me diu, tengo una higuera muy grande en la puerta. Una casa preciosa de pedra. Fantàstica. I li dic, abre la puerta. I surt ell en sa dona, amb els ulls com a plats, que me veu allà arriba. Així com vos com va ser divertidíssim. Supercontent, se m'ha aferrat, me'l varen donar besos, que jo no sé què pareixia això. Me vaig ficar dins la seva piscina, varen començar a fer rialles i varen anar a preixerrar amb ell per dur-lo a Mallorca. O sigui, mos ho hem pres en sèrio i que sapigueu que volen dur en Leo Rubio a Mallorca. I vaig aprofitar el cap de setmana per anar a veure-lo actuar. A Siles i a Puente Génave, i és un autèntic ídol. Ídol. És una passada. I ell està encantadíssim en lo que és Ràdio Murta i tant d'amics que el segueixen. Així que vos volia comentar aquesta anècdota ara que escoltàvem l'anunci de Martí Serra que el va fer en Leo Rubio. Vinga, anem amb una altra cridada.
2: Bones tardes. Uep, s'ha penjat això.
1: Molt bé. I ara és la primera persona que cridi entra en directe. Aquí...
2: Ràdio Murta en directe. Bones tardes.
3: Hola, bones tardes.
2: Hola, amb aquí xerram.
3: Inés.
2: Què hem d'escoltar, Inés?
3: Escolta, senyor presidente.
2: De Lluís Aguilé, i a qui ho dediquem?
3: A qui ho dediquem en una tira Sant Ovidre, com sempre, que espero que s'hagi millorada, a en Miquel de Rafal, i a tu, que ha passat un estiu més puta.
2: Com així, massa que bo, no?
3: Oh, quin desastre, sí. Que més fortuna.
2: Sí. Però, sí. Bueno.
3: Vaig per aire condicionat, perquè això no s'ho podria aguantar.
2: Sí, no se pot estar per aire condicionat, el ventilador, aigua, no.
3: El ventilador, tira el que se passa.
2: Exacte, no basta.
3: No l'haig de posar.
2: No, aquest estiu ha estat molt feixuc. Mira que qualcú me diu, és que no te'n recordes de l'any passat o de l'altre. Sí que me'n recordo. Aquest ha estat molt feixuc.
3: Ja me'n recordo tot, però ha estat molt fotut.
2: Sí.
3: Ha estat molt.
2: Sí, no m'he avorrit, no? Ara comentava que vaig estar amb el Leo Rubio allà a la península, sí.
3: Ai, qui pogués estar.
2: Bueno, i de res, gràcies per telefonar.
3: Sí, en el president,
2: me vaig dir, entre qualque hora, vinc a fer-te. Molt bé, bones
3: tardes. Bones tardes, rei.
1: I doncs sí, com que vos comentava d'en Leo Rubio, pues de Leo Rubio posarem Corazón Andaluz.

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Ha estat un estiu i està seguint un estiu calent amb el tema de Ceuta i de més amb el Marroc. I bé, una cosa de locos. Vaig veure el partit d'allà a Sant Moix, del Mallorca contra el Ceuta. I va ser una passada el que duen... Va començar el partit, va pitar servit el principi del partit, i els jugadors ni del Mallorca ni del Ceuta el varen començar. Sí, sí, se varen quedar tots aferrats com a reivindicació per arreglar aquesta situació. De lo bo d'aquest estiu és que tenc un amic que és en Moja Botham, que és el tio més professional que he conegut amb els meus ja un grapat d'anys, 40 i molt llers. Así que te envío un abrazo enorme, Moja, que sabes que te quiero mucho, amigo, y que eres el mejor y que yo sé que tú me ayudas y si puedes arreglar algún problemilla, como tú bien sabes, lo haces. Y es que es una pasada tener buenos amigos. Jo presumes que me coneix molta gent. Ara, amics, amics, això és una altra història, i en Moja és un d'ells. Gràcies per tot, Moja. Una ferrada forta també per tots els amics de l'empresa Tomeu Barceló. Sempre present. Anem amb una altra cridada. Bones tardes. S'ha de tornar a petjar. M'està cridant qualcú que no té cobertura. No me cridi del mòbil pus, eh? Que no me cridi... Que no me cridi del mòbil pus. Sí, sí, sí. Així que en xerràvem de... Si no hi ha cobertura, no hi ha bateria, no hem de cridar. Ja està. Així com xerràvem de OK Travel en Marroc, jo personalment aniré amb Balcón Viajes per Egipte. Sí, sí, sí. Que has de venir. Vens amb nosaltres. Serà una autèntica passada. Escolta, escolta.
1: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Halcón Viajes. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
2: Hola amigos, soy Leo Rubio. Quiero mandar un abrazo muy grande a todos los que escucháis Radio Murta, la emisora que pone la mejor música, y a mi amigo Manu Blanco. Hasta siempre, amigos, y a seguir con Manu Blanco

0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
1: jo, l'Esperança Sureda,
2: i jo, Ana Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Biel Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc divendres 11 de setembre a les 9 del vespre a la plaça Constitució de Solla. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Solla. Patrocina Consell de Mallorca.
5: No te perdis les rebaixes de Yespa Bau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespa Bau, especialistes en talles grosses. Yespa Bau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.
6: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
7: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
8: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
9: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
10: I doncs sí, jo tot l'estiu duc el cotxe a Fenat i a posar benzina allà, a la benzinera BP de les Palmeres, a la Marina de Llumajor.
11: Anem amb una altra telefonada. Bones tardes, hola.
12: Bones tardes, Manu, i benvingut.
11: Moltes gràcies. Amb qui xerram?
12: Ana Maria de Palma.
11: Qui hem d'escoltar, Maria?
12: Era meva, per la Marga Pocoví.
11: Sí, i a qui ho dediquem?
12: Bueno, ho dediquem a Neus de la Pobla, a Francisca de Menorca, a Nati de Son Oliva, a tu en especial... La Suata, que s'estiu també, eh?
11: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, és Suata,
12: és Suata. Vaig veure un programa i jo dic, home, no té que morata.
11: Sí, sí, sí, sí.
12: Bueno, les teves que suam i que mos ho passen bé, pesada.
11: Està clar, està clar.
12: Bueno, la família també va bonata.
11: Tot bé, moltes gràcies.
12: I d'ahí també sé que ens ho anat de tots els feos i què és, també va quedar.
11: Sí, que se moren els feos.
12: Hem un poquet.
11: Hem de fer una rialla.
12: Bueno, vinga, un besito, vale?
11: Moltes gràcies.
12: De res,
11: adéu, bones tardes. Adéu.
10: Com vos dèiem, na Marga Pocoví estarà actuant ben aviat. Té un parell d'actuacions en tot espectacle.
0: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas,
1: jo, l'Esperança Sureda,
2: i jo, Ana Marga Pocoví, i juntament amb l'orquestra de Calypso i el saxofonista Biel Tou,
3: vos convidam al nostre concert Divas, amb Vol de Dona, un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
4: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
13: Hola, jo som na Marga Pocoví.
14: Hola, jo som en Biel Tous.
13: Bueno, i enviam una forta ferrada i una besada molt forta a tots els oients...
14: De Manu Blanco.
13: De Ràdio Murta.
14: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vialto.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients...
1: De Manu Blanco.
0: De Ràdio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.
2: Estimats oients de Ràdio Murta, som Marisa Rojas.
3: Jo, n'Esperança Sureda.
4: I jo, n'Amarga Pocoví. I juntament amb l'orquestra Calypso i el saxofonista Vialto.
5: Vos convidam al nostre concert Divas, amb veu de dona. Un espectacle de cançons d'algunes de les millors veus femenines del panorama nacional i internacional.
6: Tendrà lloc dimarts, dia 8 de setembre, a les 9:30, a la plaça d'Espou de Maria de la Salut. Organitza tot espectacle i Ajuntament de Maria.
7: I d'allà ho sabeu, ses divas, na Marga Pocoví, aquest dimarts demà. Sí, sí, sí, no te pots perdre. T'ho recomana Ràdio Murta. Anem amb una sorpresa. A continuació, tindrem especial Duo Dinàmico, recordant la figura d'una bellíssima persona. A tots dos ho són, tant el meu amic Ramon Arcusa com ho era en Manuel de la Calva. Sí, sí, sí. I a continuació, una sorpreseta que tindrem, que espero que vos agradi tocar, perquè va el programa, el primer programa de la nova temporada de Ràdio Murta. Així que anem a fer tres globs i tornem.
8: Descubre tres globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua, tres globs.
9: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
10: En Palmer Inmobiliaria somos especialistas en proyectos de obra nueva, con promociones que se adaptan a ti y tu estilo de vida. Descubre nuestras promociones en palmerinmobiliaria.com y encuentra tu nuevo hogar. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
11: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
12: Llega la vuelta al cole con Folder.
13: Bolígrafo borrable Friction 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda 1,32 euros.
12: ¡Qué animalada de precio!
14: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
13: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44 y nueva ubicación calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp 689-30-28-42.
15: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
16: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.
7: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Està així és, així és. És que no vegis quina festassa després de tant d'anys. Jo te conto un poquet el que m'han preparat per aquí, que tinc una xuleta. Torna a la Fira de l'Esport, és marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esports Sant Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Sant Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esports Sant Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esports de Sant Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza l'Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. I és que, entre d'altres cosetes, tindrem el luxe, perquè vos ho passarem bomba, amb el nostre estimat amic Joan Changuito, que ve de la mà dels amics del grup Güell, amb aquell espai que tenen de fent camí les coses del Güell, i que enguany s'han volcat amb aquesta iniciativa, que l'Ajuntament de Palma recupera 11 o 12 anys, ja fa 11 o 12 anys que no se feia la Fira de l'Esport, i enguany ja hi tornem a ser. Joan Changuito, tu fas esport, perquè jo te veig aquí, diuen ara fit, te veig en forma, estimat.
3: Mira, jo procuro el manco 2-3 pit per setmana fer qualque cosa, ja sigui anar al gimnàs, a jugar a pàdel, o fer exercicis a casa meva, que m'agrada molt des de fa 3 anys, que em vaig adonar compte que ja no era un jovenet de 20, que havia de fer exercici, i faig 10 minutets cada matí quan me despert, i a més això que t'he dit de 3 pit per setmana, qualque activitat més intensa, perquè si no, no aguant a l'escenari.
7: És que tot té que veure. Tu saps, jo ara, per exemple, xerrava, bé, avui tenim especial del duo dinàmico amb 80 i pico d'anys llargs, estaven en l'auditorium, però és perquè se cuiden. El meu amic Dani Daniel, l'hauries de voler toquis el braç amb 84 anys que tens, que té el tio, i dius, hòstia, però això està fort. Però és que no poden professionalment deixar-se, perquè el que tu dius, després tu, jo que te veig que ets pura energia damunt l'escenari, si no tenim un pot de cardio, un pot de fons i un pot de força, se complica la cosa.
3: Exacte, és a dir, per estar damunt l'escenari has d'estar físicament bé, perquè si no, psicològicament te destrossa. El fet de no poder-te desplaçar, perquè també després hi ha tot el tema de les proves de so i tot això, estàs tot un dia, de vegades a certes hores, intens, que té molt de sol damunt l'escenari, i després, sense haver passat per casa teva, sense haver descansat bé, sense haver menjat d'una manera molt bona com per el que has de fer després, has de poder estar damunt l'escenari i estar una hora i mitja en el 100%, no, en el 200%, per donar el millor de tu en el públic. I sí, jo, de fet, m'ho haig de donar compte que en el moment que mai podrà fer exercici de manera regular i seriosament, aguant molt millor l'escenari, puc cantar més temps, puc estar més descansat, sobretot quan he acabat, perquè de vegades, quan, segons quin concert acabava, i estava fins dilluns que no me recuperava, i potser havia actuat els divendres, no? I ara puc fer un concert, després arriba a casa meva, bé, l'endemà de matí puc seguir fent vida normal, i després de totes les cucaveles que he pogut fer a l'escenari.
7: I em fas un parell, a l'escenari, estimat. Conta'm, Joan, què tal l'estiu? Bé, què tal la vida i què tal l'estiu? Perquè jo sé que molt bé, és una pregunta que faig amb alegria, perquè sé que t'està anant molt bé, i nosaltres compartim el teu èxit i la teva alegria.
3: Jo estic molt content. No puc estar més content de com ha anat la presentació de Batex, aquest darrer treball discogràfic que ha entrat, de com se l'ha pres la gent, i sobretot de l'assistència en els concerts. És a dir, no heu cap concert que hem trobat que hi ha faltat gent, sinó que tot el contrari, per tot on hem anat, mos han trobat les places plenes, mos han trobat els recintes plens, la gent ha vengut amb moltes ganes, en les cançons apreses, amb ganes de veure el nou show, i sobretot de celebrar la vida, el moment i el present, que és de lo que van els nostres shows. La veritat que no puc estar més content. Així com quan vaig començar la temporada estava un poc, saps això de que acabes de fer una feinada enorme per treure el disc i després damunt ja te poden fer la gira i dius, en quin moment descansaré jo? I d'ara és quan estic començant a descansar i estic superbé.
7: Perquè ho estàs disfrutant, estàs disfrutant de la feina feta.
3: Exacte, exacte, ja ha estat disfet, ja està la gira feta i ara estic, vamos, mirant cap enrere i molt, molt content de com ha anat i de com està anant, que encara no l'hem acabat, però ja estic més tranquil, més, diguéssim, en sa mà en calma, ara, saps? I en sa ment també en calma i super, super bé, disfrutant-ho.
7: Tu saps que nosaltres, tant de Ràdio Murta com de Grup 4, te seguim dels teus inicis, per dir-ho d'alguna manera, i la veritat que jo presumes de la teva amistat i compartir l'alegria i dir, què? Mira, mira en Joan, mira tal, qual, mira en Changuito, bé, aquí, anem a veure tal. I enguany, fixa't, que jo no sé si va ser un tema polític o tal, perquè jo amb això no m'hi fic, però dic, hi ha coses que jo m'és igual, és a dir, com a tu, si deia la té un partit, la té l'altre, la té un senyor, la té una senyora, m'és igual. Però que s'hagi recuperat la Fira de l'Esport, que mou, és que no te pots imaginar la quantitat de gent que mou, ja ho veuràs i ho disfrutaràs, perquè xerram de 180 activitats distintes. Tots els esports que tu fas, hi seran tots, i d'altres que no coneixes. Però que tenen representació mallorquina i balear, perquè jo m'han xerrat d'esports que dic, ah, però un exemple, el críquet, dic, aquí? Dic, què dius? Sí, i federats de no sé què, tal, però una cosa de locos. És a dir, són iniciatives que dius, familiars, tu, jo sé que ets un amo familiar, i pels nins, els predins i tot, els papàs poden disfrutar d'un cap de setmana boníssim, i a tu t'atendrem bé boníssim, serà també l'arròs poble, que mos farà enviar el Pepis, poble de pro, que mos farà després de la teva actuació allà a Sant Moix. Que bé que puguis venir enguany, que hagi coincidit, com que és de matí ideal, t'han pogut sequestrar una horeta perquè venguis a pellar quatre tombos per allà, no?
3: Home, un plaer serà per allò i un honor poder estar en aquesta edició, perquè, com he dit, és especial.
7: És especial, 50 anys de Sant Moix, eh?
3: 50 anys, vaja. Que bé, sí, jo molt content. A més, crec que no he actuat mai a Sant Moix i és una cosa que em fa especial il·lusió. A més, ho faré en solitari, de manera que té un punt més familiar, més proper, que em puc anar pel públic i gaudeix tant com ells. I ja t'ho dic, i també que aprofitaré per veure a men
7: un pot cada d'esport.
3: Un pot d'esport, també ball, no és vera? No,
7: sí, ja, ball de bot i tal. Nostre ball de bot, sí. I boleros, i jotes, i tot això hi serà, també, clar que sí.
3: Sí, que bé. Moltes ganes me fa. A més, posar en pràctica una altra vegada l'esport que faig jo, almenys si ve qualque activitat, si com pugui.
7: I ponen-se família. És que és una passada, Joan, perquè és molt familiar, i jo dic, si això és com em passa, i el director general d'esport de l'Ajuntament de Palma, que és esportista, que és en David Salom,
3: sí.
7: Motero, de prestigi i d'èlit, ell com a esportista professional diu, jo he d'aconseguir això, i li ha costat el que no te pots imaginar. I però al final dic, això no té color polític, això és per la família, pels que mos agraden l'esport i per tothom. I per a disfrutar d'un poc d'ensediada que fa, perquè aquest espai, a part de el que xerran de la Fira de l'Esport, tot això del tema de la música mallorquina, d'aquest arròs poble multitudinari, tot això és cosa del grup Güell. Amb en Xisco Bussat, seu president, que s'han tirat de boca, han ajudat moltíssim a lo que és CIME, l'Institut Municipal de l'Esport, per poder dur a terme, i ells directament se van posar en contacte i van dir, escolta, que podríem dur en Joan Changuito, que podríem fer tal, i dir que xerrant amb ell, i tot d'una que van xerrar amb tu, jo ho dic públicament, mos vas posar totes les facilitats perquè vas voler participar en aquest esdeveniment tan nostre, amb el grup Güell, i aquí a Palma, a la ciutat, no sé, jo me'n fa gana, la veritat.
3: Jo també, ja saps que sempre és un plaer fer coses amb tu, que estàs sempre super implicat, mai molt falta de res, els artistes que anàvem a les festes com on demano i els seus companys, i claro, tu m'ho has demanat, com t'he de dir que no, després de tot el que fas per jo també.
7: Molt agraïts de part de Grup 4 de Ràdio Murta i especialment amb aquest cas del Grup Güell, aquest seu president, Xisco Bussà, i tots els voluntaris, perquè tenen més de 100 voluntaris, eh? Escolta, més de 100 voluntaris, que no és fàcil dir-ho, que quan fan la marxa del Güell a Lluquepeu estan tota la nit fent feina i duen mesos preparant-se a l'esdeveniment, i com aquest un grapat que estan fent, o sigui, s'ho curren moltíssim i és gent noble, i que ho fa amb una il·lusió. Tu que presumeixes com jo de mallorquí i d'illenc i tal, ho duen en el màxim. I això és algo que avui en dia dius, ostres, que bé que hi sigui aquesta gent. Ojalà n'hi hagués més. No és així,
3: sí, Joan? Sí, sí.
7: Perquè ho senten. Són solidaris,
17: juguen i ajuden molta gent en problemes de discapacitat, en gent vulnerable també, i tot això fa que diguis, ostres, estic encara més content de participar. He dit, t'ho volia dir públicament, que ho sapis, que t'ho veuràs.
3: Vamos, m'encanta. Ja t'ho dic, aquest tipus de trobades amb gent que fa les coses de manera altruista i per animar a altra gent, m'hi trobaràs sempre.
7: Enhorabona per la teva darrera feina, per tot el que t'està passant, que, com t'he dit, compartint la teva alegria, la teva il·lusió i estem encantats de ser amb tu, ja que et duis la guitarra perquè vens de fer un pot de feina o d'assetjar un poc, l'hauríem d'aprofitar.
3: Home, clar.
7: Què me'l faràs? Què me'l faràs, Joan?
3: No ho sé. La veritat és que encara no ho sé, però mira, com que hem xerrat ara de com us agrada presumir de mallorquins, faré un tema que parla d'això, que és del primer disc. Fa molt de temps que no el faig, a veure com surt.
7: Idò, amb en Joan Changuito, que va amb el primer programa de la nova temporada. Una ferrada d'un servidor, Manu Blanco, en Joan Changuito, aquí.

Mira queixa mala sorra que s'entén amb el veïnat. El seu home és un bandarra, tot el dia va ben gat. I té un fill que fuma porros, una bona l'armada. Ha enganxat la filla d'esbala i l'ha deixat embarassada. Què vol dir? Això és bé? No ho sé, això m'han dit. I quan la mort vengui a cercar-me, pot ser que em trobi trascant

0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Fent camí, ses coses des Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
2: Cada dimecres a les 5 i cada divendres a les 5 i mitja de l'hora baixa, aquí, a Ràdio Murta.

Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
1: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
1: Calla, i si dius que vas sentit a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.

com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos espero Canal 4 Televisió, Baixa A.

tarda. Obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i la millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

Cert que és un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relats, sabor i ambient a cada plat.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina. Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Teixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que eixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
2: Hola, soy Ramón Arcusa del Dúo Dinámico y quiero mandar un saludo muy cordial a todos los amigos de Radio Murta y felicitar a la radio y también especialmente a Manu por traer la mejor música a Mallorca. Salud para todos.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Radio Murta.
1: Madonna d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madonna d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trol. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà...

ja seré mort. Alço els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me

un delicte a com és en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir,

0: Sardinha.
1: Sou na Francisca Bolsada, Vila Franca.
0: Sou na Margada, Viveiro.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Llevar els singlots. Quan vos vulgueu llevar els singlots, que són tan molets, aneu a la cuina i agafeu un tros de sucre, el banyeu amb vinagre i el xupeu.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua d'abril, cap en un barril. El mes d'abril sol ploure poc.